0: Hola, Marina Corredor.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
1: No sé si tú conoces el centro comercial Alcalá Norte.
0: ¿En Alcalá de Henares?
1: El Alcalá Norte, el mítico centro comercial Alcalá Norte.
0: ¿Dónde está?
1: Pues en Madrid. En Alcalá.
0: Ya, en Alcalá de Henares, sí.
1: En Alcalá de Henares.
0: Claro, es que
1: y
0: como,
1: es
0: no
1: también,
0: me, como no me respondía...
1: Claro,
0: y, claro que sí, hombre. Como, ya llama, he comprado muchas veces ahí.
1: Y este grupo se llama también Alcalá Norte, como el centro comercial. Y hoy te los traigo porque han sido elegidos con esta canción para formar parte de la banda sonora del videojuego EA Sports FC 2027, conocido anteriormente como el FIFA. Por temas de derechos, al final tuvieron que retirarle el nombre de FIFA, habría que preguntárselo a Infantino. Y como decimos, lo van a hacer con esta canción. Se van a unir ya a otros grupos y artistas como The Strokes o Nati Peluso, que también aparece en el videojuego de este año. Pero más allá de lo bonito que es tener a este grupo, un grupo español, formando parte de la lista de la banda sonora de este juego, ha sido la reacción que han tenido en redes sociales. Y es que el bajista Pablo Prieto en X ha mostrado muchísima emoción por esta decisión que ha tomado el videojuego. Presentaron la canción sin esperanza de que se aceptara y meses después ya han dicho que forma parte de él. Dice que de un simple cachondeo salen las cosas más guapardas.
0: Dice eso textualmente.
1: Así mola, textualmente. Mola. Y dice que él viciaba este juego escuchando Oasis y que ahora los hijos de Noel Gallagher van a viciar escuchando Alcalá Norte. Que a mí me parece una total declaración de intenciones lo que han hecho. Entonces, pues no. Las reacciones no tienen precio, si podéis ir a mirarlo a la cuenta de Twitter de Alcalá Norte. Desde aquí también enhorabuena a este grupo que nació,
0: que me sumo, Marina, sí.
1: Nacido en el barrio de Ciudad Lineal por formar parte ya de una larguísima lista de otros artistas como Oasis o Blur que forman parte de la banda sonora de FIFA.
0: O sea, que son de Ciudad Lineal.
1: Son de Ciudad Lineal.
0: En Madrid capital.
1: Nacidos en 2019.
0: Como grupo.
1: Como grupo. No ellos, porque serían muy pequeños,
0: sí,
1: para formar un grupo de música.
0: Sería un grupo infantil, sí. Es Blur,
1: y
0: ¿no?
1: Esto es Blur, Song 2, que es la canción por excelencia con la que se define este videojuego, con la que se define FIFA, y es la canción que salió en la edición de 1998. Tengo todavía una copia de este juego en casa.
0: O sea, tú le das a los juegos.
1: A mí me encantan los videojuegos, esto creo que no es un secreto. A lo mejor para la gente de las mañanas sí, porque es verdad que aquí no he hablado abiertamente de mi pasión por los videojuegos.
0: Alguna vez te lo he oído, sí. Pero los oyentes no lo sabían.
1: Los oyentes no lo sabían, así que ahora lo saben. Me encantan los videojuegos, los disfruto. Y yo empecé a jugar esta consola, mi primo tenía una PlayStation 1, tenía el FIFA. A mí se me daba el FIFA fatal, lo reconozco, nunca he sido muy de este juego. Pero esta canción como que se me quedó ya ahí para siempre. Y es que es verdad que es un temazo. Mencionábamos antes a Oasis, que es el otro grupo que también mencionaba Alcalá Norte, que decía que era un mítico de los FIFA, y es que cogieron la canción Laila de Oasis para meterla también en la banda sonora. Entonces, al final se ha creado un ecosistema muy bonito con las canciones del FIFA. Hay un recopilatorio en plataformas de streaming donde se pueden escuchar algunas de las canciones más míticas, entre las que hemos escuchado Song 2 y El Hombre Planeta de Alcalá Norte. Y yo creo que es un buen recorrido por cómo ha ido cambiando también el estilo musical en los últimos años, desde que existe el videojuego FIFA como tal.
0: Pero el videojuego FIFA es un juego de jugar al fútbol.
1: Es un juego de jugar al fútbol. Tú coges un equipo, una selección y vas avanzando. Lo que pasa es que el videojuego también ha ido evolucionando muchísimo con el paso de los años. Y ahora mismo pues se puede hacer un modo carrera, pues por ejemplo, tú quieres llegar a ser campeón del mundo con el Betis, pues puedes ser campeón del mundo con el Betis.
0: Oye, ¿y la música cuando entra? ¿En pleno partido?
1: Sí, o en los menús.
0: ¿Cuánto aprendemos de Marina Corredor? Gracias, cuídate mucho. 15 minutos para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Ahora lo dejo con la información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
2: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El líder de l'estafa de Lujo Casa, Carlos García Roldán, ha passat avui el primer vespre a la presó després de ser detingut ahir a Catalunya. Havia fugit de Mallorca en haver estat condemnat a 14 anys de presó per estafar 3,3 milions d'euros a més d'un centenar de persones. Avui és divendres 11 de setembre. Paco Lagunas, el control tècnic, us saluda. Xisco Díaz, repassant més titulars, Sant Paula Bendito. Encara hi ha un centenar d'abonats sense llum.
3: Per mort del temporal de dimecres, es concentren sobretot a Banyalbufar. A darrera hora d'ahir, Endesa ha connectat dos grups electrògens a aquest mateix indret i un altre a la granja Esporles.
2: Segueixen endavant.
3: Les treballadores de les escoletes 03 continuen amb la vaga prevista per al pròxim 6 d'octubre. Consideren insuficient el decret per equiparar les condicions salarials de la pública i la concertada. Insisteixen en la necessitat d'un conveni autonòmic.
2: I en els esports?
3: Enric Mas afronta els tres darrers dies de la Vuelta amb 1 minut 37 segons d'avantatge després de perdre només 33 segons a la contrarrellotge de Brandt Primoz Roglic. I Espanya jugarà demà contra els Estats Units les semifinals del Mundial de Bàsquet després de superar Austràlia per 66 a 89 amb 6 punts d'Alba Torrents i 2 d'Helena Puello.
2: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears temps estable i sense precipitacions. Serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pugen. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Formentera i 27 graus a Maó. Bufa vent fluix de direcció variable a brises. És una informació d'AEMET.
2: Ara mateix tenim 14 graus a Maó, 19 a Eivissa i Formentera, 20 a Palma. I coneguem també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia.
5: Bon dia. En aquest moment ja trobant les retencions habituals en el principal accessos a Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Inca des de Consell fins a Santa Maria. També des d'Espolion de Sant Castelló fer l'incorporació de Sevilla i Cintura. A Sevilla i Cintura trobant tràfic comença des d'Estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I a la carretera de Solla i sentit Palma trobareu retenció fins a l'incorporació de Sevilla i Cintura. Això és tot per ara. Molt bon dia.
2: Començant amb qüestions judicials, perquè Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie, ha passat avui el primer vespre a la presó després de ser detingut ahir de matí a Catalunya. El líder de l'estafa de Lujo Casa ha estat arrestat a l'habitatge de la seva mare, on s'amagava després d'haver fugit de Mallorca en haver estat condemnat a 14 anys de presó per estafar 3,3 milions d'euros a més de dos centenars de persones.
3: L'Audiència de Palma havia decretat un ordre de recerca i captura en no presentar-se el passat mes de desembre, quan l'havien de comunicar la sentència. El tribunal considera provat que liderava una xarxa criminal que ofertava de forma massiva habitatges per als quals no disposava de sòl en condicions, ni llicències, ni finançament, ni garanties. Carlos García Roldán ja havia fugit anteriorment a Colòmbia durant la fase d'instrucció.
2: I d'altra banda, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha detingut en tres presumptes patrons d'una pastera a Eivissa. Dos d'ells ja es troben en presó provisional.
3: Se'ls acusa de delictes de tràfic d'éssers humans contra els drets dels ciutadans estrangers, afavoriment de l'immigració il·legal i també del robatori d'una embarcació d'esbarjo a Talamanca que posteriorment s'utilitza pel transport irregular d'immigrants.
2: I seguim parlant ara de les conseqüències del temporal de dimecres, que continua tenint implicacions. De fet, ara per ara hi ha múltiples encara desperfectes a les illes i en aquesta hora hi ha un centenar d'abonats sense llum. Jaume Vinyes, bon dia.
6: Bon dia. La majoria estan concentrats a Banyalbufar. Darrera hora d'ahir, Endesa connectar dos grups electrògens a aquest mateix indret i un altre a la granja Esporles. Avui asseguren continuaran amb les tasques per tal que tot torni com més aviat millor a la normalitat, però el gran nombre d'arbres caiguts està dificultant que els tècnics puguin fer les reparacions pertinents. Toni Bernat és el cap de Servei d'Operacions d'Emergències.
7: I estan fent feina sobretot a 8 línies de mitja tensió, que són les que alimenten a Banyalbufar, i a part d'Esport d'Escanonja mirarem a veure si, com tardaran un poc més, mirarem de posar grups electrògens per poder donar corrent a les vivendes.
6: Les tasques dels equips d'emergències continuen al port d'Escanonja, una de les zones més afectades de la Serra de Tramuntana. A Banyalbufar, les ratxes assoliren els 158 km per hora, rebassant arbres, teulades i torres elèctriques. Escoltam alguns dels veïnats.
8: Pensábamos que se llevaba la casa. Y en el momento que cerraba las ventanas, también pinos de aquí al lado también cayeron y fue un desastre. La luna del coche todo golpeada de las tejas.
9: Unas ráfagas de viento fortísimo. muchísimo, pero no había visto un viento tan fuerte en mi vida.
10: Ara fer net i això, però vamos, sí, la carretera està tot fet un desastre.
6: El temporal, recordem, deixa un total de 210 incidents, majoritàriament a Mallorca, el més greu, una víctima mortal a Felanitx després de caure al carrer quan més plovia i quedar atrapada en els baixos d'un vehicle. La jornada de dol oficial conclou avui a les 12 del migdia.
2: I mentre alguns s'arreglen, altres reclamen a les asseguradores pels danys que els ha ocasionat aquest temporal. La recomanació és fer-ho el més aviat millor. En el cas de fenòmens meteorològics extraordinaris, se'n fa càrrec el Consorci de Compensació d'Assegurances, però sempre hem de reclamar prèviament a les asseguradores particulars. S'importa guardar tot el material que estigui romput o deteriorat fins que arribi el pèrit i, per no tenir problemes en la indemnització, és fonamental recopilar totes les proves possibles, fer fotografies i vídeos. A més, s'han de guardar sempre les factures de qualsevol despesa urgent. Alfonso Rodríguez, president de l'Associació de Consumidors Consubal.
11: Fundamental, efectivamente, hacer fotos. Hemos tenido que comprar algo urgente o alguna reparación urgente, pues aportar la factura. Pero en el caso de pues este tipo de tormenta y este tipo de situaciones, siempre es el consorcio el que se hace cargo.
2: I seguim parlant de danys perquè la piscina i les pistes esportives del campus de la UIB a Palma estan tancades pels danys de la tempesta.
3: Les ratxes de vent arribaren als 94 km per hora i se fa feina amb la hipòtesi que hi hagués un cap de fibló davant la caiguda d'algunes plaques solars, façanes, finestres i cotxes. Carles Molotes, el vicerrector d'Economia, Infraestructures i Campus.
12: Tota la sensació que dones que és un cap de fibló. Per tal com s'han arrebessat arbres, com van sortir volant determinades plaques, etc. I això és la hipòtesi en la que s'està treballant. És molt probable que efectivament fos un cap de fibló. Ara estem esperant també tenir les dades de la pròpia instal·lació de la universitat.
2: Set i 52 minuts. Les treballadores de les escolotes de 0-3 continuen endavant en la vaga prevista per al pròxim 6 d'octubre.
6: Consideren insuficient el decret per equiparar les condicions salarials de la pública i la concertada i insisteixen en la necessitat d'un conveni autonòmic. A hora baixa, un centenar de treballadores es varen concentrar davant cort. Després de fer una nova assemblea de treballadores, han donat el vistiplau a continuar amb totes les mobilitzacions previstes. La propera, dia 18 de setembre, amb un tancament dels centres d'educació infantil, pel que esperen comptar amb el suport de les famílies. Catalina Pont és portaveu de l'Estei.
13: La conselleria, que l'únic que vol fer és donar-nos aquest complement per aquella mos, perquè no anem en aquesta vaga, però bueno, nosaltres volem que se faci una mesa 0-3 i puguem arribar als acords que estan demanant.
2: I en la plana política, el Consell de Mallorca farà una auditoria a Tirme per esclarir si configura bé les tarifes de tractament de residus. És una de les conclusions de l'informe de control financer a la concessionària presentat per l'equip del govern al darrer ple. Els socialistes exigeixen aturar qualsevol aportació econòmica a l'empresa i dur el tema de sindicatura de comptes.
3: Tot això arran de l'informe elaborat per la interventora general del Consell que qüestiona el model tarifari de Tirme. Alerta que la rendibilitat estratosfèrica, diu, de la concessionària i del perjudici econòmic per la institució. El Consell ha destinat 103 milions d'euros a aquesta legislatura a Tirme perquè no incrementi les tarifes. Abans de prendre una decisió al respecte, el conseller d'Hisenda anuncia que demanarà un informe jurídic i una auditoria. És Rafael Bosch.
14: I consideraria del tot punt imprudent no tenir un sòlid informe jurídic i una auditoria més àmplia abans d'afrontar aquest problema, que una empresa li diguin a partir d'ara cobraràs manco. Ho has de vestir molt bé, perquè lo normal és que morduguin els tribunals. Sí, no ha fet res més que complir el contracte que va firmar.
3: Els socialistes exigeixen frenar immediatament la modificació de les tarifes i congelar també els 41 milions extra aportats pel Consell a Tirme el passat mes de juliol per aconseguir que l'empresa rebaixés les tarifes un 10%. La portaveu demana que intervengui la sindicatura de comptes. La portaveu és Catalina Cladera.
15: Hauríem d'aturar l'expedient, revisar tot això i després procedir a modificar la tarifa i, evidentment, veure si toca o no toca donar diners a Tirme. I això fa mal olor. Això fa mal olor. Això sona a malversar fons públics. I ara no només hi ha implicat ja el Consell, sinó també el govern balear amb els 50 milions que s'ha hagut d'inventar per l'operació d'importar fent.
2: I ja és oficial, els cotxes tornaran a la plaça de Bona Ciutadella dia 21 de setembre i conviuran amb les terrasses. La batlessa ha firmat la resolució per a complir la sentència de la sala del contenciós i ordenar de la mateixa manera que la policia local delimiti la zona que podran continuar utilitzant els restaurants o bars.
3: Maria Jesús Begú ha ordenat als serveis municipals executar les mesures cautelars dictades per la sala contenciosa administrativa, tot per permetre que els cotxes puguin tornar a aparcar a la plaça d'Esborn, tot després de la peatonalització d'ara fa un any. La data límit que ha fixat la batlessa perquè tots els canvis estiguin aplicats és de dilluns 21 de setembre. La mateixa resolució fa referència, a més, a les terrasses que es van autoritzar sobre l'asfalt i que ocupen parts de la zona d'aparcament. La conclusió és que podran mantenir-se.
16: Tècnics han determinat que les 5 terrasses autoritzades podran continuar ubicades a la calçada, sempre amb tots els elements necessaris per conviure amb aquesta circulació i aparcament de vehicles sense disminuir la seguretat.
3: Es recuperaran les zones de càrrega i descàrrega que hi havia, el pas de vianants i s'hi tornaran a col·locar les jardineres ja existents.
2: 7:56, temps ara per a l'actualitat esportiva.
6: Enric Mas fa una passa importantíssima per guanyar la Vuelta després de la contrarrellotge d'ahir. Es manté líder i només va perdre 33 segons sobre Roglic. L'eslovè era el rival més perillós en una prova en què l'artenenc podria perdre la primera posició, però no va ser així. El ciclista mallorquí continuarà vestint el mallot vermell en l'etapa d'avui, amb un avantatge d'un minut i 37 segons.
17: Bé, és veritat és que estem bé. Ens queden dos dies molt importants i després un poc un dia diferent a Granada, però bueno, hem d'estar concentrats. Fins al darrer dia queden dos super, super, super importants, duríssims. Jo et diria que són dels més durs durant totes les voltes, així que poc a poc i bona lletra. Estem contents, encara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que bueno, poc a poc i bueno, dos dies.
6: En bàsquet, la selecció espanyola d'Alba Torrens i Elena Puello jugarà a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia per 66-89. Serà demà i s'enfrontaran als Estats Units, la clara favorita del torneig. En la victòria d'ahir, la capitana Alba Torrens va anotar 6 punts i Puello 2. Escoltam Torrens.
18: Ahora mismo, por supuesto que estamos felices por estar en semifinales, ¿no? Desde dentro sabemos lo difícil que es conseguirlo. Y también un poco con la mente puesta ya, ¿no?, en lo que está por venir. Es un partido de semifinales, nos vamos a preparar lo mejor que podamos para salir a ganar el partido.
6: I el Mallorca aconsegueix una xifra de soci rècord a la segona divisió, 20.686. Supera més de 7.000 el seu anterior millor registre en aquesta categoria, mentre l'equip fa els darrers entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Sabadell a Son Moix. Avui l'entrenador Luis García parlarà en roda de premsa a les 12 del migdia.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. I repassem ara el que diuen les portades de la premsa. Començant amb el diari, titula "El descens sostingut de matrícules marca l'inici del curs escolar" i la imatge de portades per a l'inici de les classes en un dels centres de l'illa. Evidentment, molt de protagonisme per aquesta tornada a les escoles a pràcticament tots els diaris. Diari d'Ibiza titula, en canvi, que l'aeroport s'abastirà dels seus 5 pous fins que es construeixi la quarta desaladora. I també, tornada a classe, diu "La festa de la tornada al col·le". Els estudiants pitiusos tornen als aules entrenint nervis i l'alegria de la retrobada amb els seus companys. Periódico d'Eivissa té com a principal tema que govern i Consell d'Eivissa negocien construir pisos per docents i la imatge portada és per aquesta visita de la presidenta Marga Prens a un dels centres educatius de Formentera, acompanyat pel president del Consell, Òscar Portas. Última hora, capturen a Charlie al servei de Lujo Casa després de 9 mesos d'haver fugit de Mallorca i aquí, en canvi, la imatge portada és per Enric Mas, que diu és molt a prop de la Vuelta. Diari de Mallorca, nova dimissió a l'Hospital de Son Espàs, renuncia la directora d'Infermeria i la imatge de primera plana és per alguns dels nins que hi tornaven a les classes amb una curiosa pregunta: on és la meva classe? Per il·lustrar un poquet aquesta tornada després de 2 mesos i mig de vacances. Amb el repàs a les portades, som a punt d'arribar a les 8 del matí. Actualitzam la informació en 45 minuts a la sintonia de Ràdio 5. Fins ara.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30. Banyalbufar demanarà que el municipi sigui declarat zona catastròfica. Després de la tempesta de dimecres, el seu nucli urbà recuperava el llum prop de la mitjanit, però va romandre 30 hores sense corrent. Francesca Iuculano és la regidora de Medi Ambient del municipi.
2: Lo estamos intentando ahora de forma oficial a través de Batlia. En 2020 ya patimos un cap de fibló, un esclafit, y se hizo la petición y no se aceptó. Por lo tanto, lo intentaremos y esperemos que se tenga en cuenta, que además nos ha vuelto a afectar en tiempos así relativamente cortos.
1: És una de les notícies del dia en aquest divendres 11 de setembre. Amb José Miguel Blasco, el control tècnic, us parla Jaume Vinyes, repassant més titulars amb Amador Bausà. El govern ratifica la seva confiança en la gerent de Son Espases.
3: El portaveu de l'executiu defensa el paper de Cristina Granados, tot i les 12 dimissions que ha patit l'equip directiu de l'hospital des de la seva entrada. El PSOE, en canvi, demana la seva destitució. Escolta amb Antoni Costa i Rosario Sánchez.
4: Poner en duda la gestión que la gerente de Son Espases ha hecho en el hospital, yo creo, al menos el govern no lo va a hacer. Va a hacer todo lo contrario. Reconocer una gestión francamente buena en Son Espases.
5: Lo que está pasando avui a la Conselleria de Salut, a la gerent de Son Espases i amb aquest desgavell absolut de tot l'equip directiu que està jugant amb la salut de tots els que vivim a les Illes Balears.
1: Un centenar d'educadores de les escoletes de 0-3 es concentren davant cort.
3: Per exigir una millora de la seva situació, segueixen endavant amb la vaga prevista per al pròxim 6 d'octubre, tot i que dia 18 de setembre es tancaran els centres d'educació infantil. Catalina Pont és portaveu de l'Estei.
6: La conselleria, que l'únic que vol fer és donar-nos aquest complement per aquella mos perquè no en aquesta vaga, però bé, nosaltres volem que se faci una mesa 0-3 i puguem arribar als acords que estan demanant.
1: Un espai públic de més de 18.000 metres quadrats per a vianants i zones verdes.
3: Són els detalls del projecte guanyador per rehabilitar l'edifici de Gesa i la façana marítima de la mà dels autors, els arquitectes de l'estudi Cruz i Ortiz Arquitectos. Escoltam el batle de Palma, Jaime Martínez.
7: Con soluciones paisajísticas que incorporen vegetación, zonas de sombra, todo ello, además articulado a través de un gran parque litoral que mejorará la relación de este ámbito con el frente marítimo y reforzará la conexión de este espacio con la ciudad.
1: UGT denuncia cort i a la concessionària de Sonreus a Tissa.
3: Per transportar animals vius i morts plegats, sol·licita l'obertura d'un expedient sancionador per vulnerar els deures de vigilància i control i per infringir la normativa de benestar animal.
1: I en els esports?
3: Enric Mas afronta els tres darrers dies de la Vuelta amb 1 minut i 37 segons d'avantatge després de perdre només 33 segons a la contrarrellotge davant Primoz Roglic.
8: Un 10 creo que hubiese sido ganarle. Tenemos que estar satisfechos y bueno, es un paso más, pero os digo que un minuto, no sé si 37 habéis dicho, no, nunca es suficiente.
3: I en bàsquet, Espanya jugarà demà contra Estats Units les semifinals del Mundial després de superar Austràlia per 66-89 amb 6 punts d'Alba Torrents i 2 d'Elena Puello. I el Palma Futsal comença la Lliga visitant avui el CatGas Energia Santa Coloma.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Anna García, bon dia.
9: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Formentera i 27 graus a Maó. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat. No es descarten núvols d'evolució amb precipitacions de forma feble i ocasional. Demà dissabte continuarem amb sol i cel clar. Durant la tarda, això sí, a la illa de Mallorca es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma aïllada. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 28 graus a Maó i a Formentera. Bufarà vent fluix amb brises. Temperatures mínimes de 18 graus a Palma, 19 a Maó i 20 graus a Eivissa. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Tornem amb tota la informació local a partir de les 2:10. Us deixem ara en Punt de Penal.
10: Punt de Penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.
11: Molt bon dia, 1:35, començar amb una nova edició de Punt de Penal, avui per fer un repàs al que ens espera el cap de setmana, un cap de setmana, Paula Bendito, bon dia, intens, sobretot amb les mirades posades, en aquest cas, ara en parlarem, en la Vuelta a Espanya, en ciclisme.
12: Bon dia, Xisco. Sí, Enric Mas podria guanyar per primera vegada la Vuelta. Veurem què passa en aquestes tres etapes que queden, la d'avui i dues més.
11: Avui, precisament, és la 19a etapa. Si no, ha xerrat 210 quilòmetres entre Vélez Màlaga i Peñas Blanques. Tot d'una, connectam en el nostre enviat especial d'aquesta casa de Ràdio Nacional d'Espanya a la Vuelta.

0: la limitació entre vehicles ha de ser per reduir, no per contenir. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
1: Avui hem conegut els detalls del projecte guanyador per rehabilitar l'edifici de Gesa i la façana marítima de la mà dels autors, els arquitectes de l'estudi Cruz i Ortiz Arquitectos. El gabinet ha firmat algunes de les intervencions tan emblemàtiques com l'Estadi de l'Atlètic de Madrid o el Museu d'Art de Xangai.
2: La proposta seleccionada el passat mes de juny, a més de la rehabilitació integral de l'edifici dissenyat per Josep Ferragut i el seu entorn, inclou un espai públic de més de 18.000 metres quadrats de superfície per a vianants i zones verdes, també la construcció d'equipaments socioculturals culturals units per una pèrgola vegetal i aparcaments soterrats. Escoltam el balde, Jaime Martínez.
3: No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años. Y de hacerlo además de forma integrada en el entorno, con soluciones paisajísticas que incorporen vegetación, zonas de sombra, todo ello además articulado a través de un gran parque litoral que mejorará la relación de este ámbito con el frente marítimo y reforzará la conexión de este espacio con la ciudad.
2: Davant les queixes veïnals i d'algun professional sobre la manca d'arbrat del projecte, l'arquitecte Antonio Cruz explica que han incrementat les zones verdes previstes inicialment a les bases del concurs, soterrant part de les edificacions.
4: Estos usos que estaban en esos dos edificios, nosotros los hemos llevado al nivel subterráneo. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado. Ahora, si hay vecinos que no sé por qué razón han entendido que las zonas verdes se reducen, yo les rogaría que miren el proyecto.
2: L'Ajuntament de Palma va adquirir l'antic edifici de Gesa, que estava abandonat des de feia 15 anys, el 2023. Segons les previsions, les obres haurien d'estar acabades a finals del 2029.
1: Més coses, Endesa destinarà 17 milions d'euros a millorar la xarxa de distribució elèctrica a Eivissa després dels talls de subministrament que s'han produït aquest estiu a l'illa i que ha afectat a veïns i empreses de tots els municipis. Clàudia Marí.
5: Endesa actuarà en 77 punts arreu de l'illa en què s'han detectat deficiències, amb una inversió de 17 milions d'euros. Ho ha comunicat aquest matí en una reunió amb el Consell Insular, representants dels ajuntaments i la PIMEF, en què també s'ha explicat que l'estrès tèrmic d'aquest estiu i l'alta demanda es troba rere aquestes incidències. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, s'ha mostrat satisfet amb les explicacions d'Endesa i destaca que al tractar-se de problemes en la xarxa de distribució no serà necessari la construcció de noves torres ni grans infraestructures.
6: Parlant de més cable, o sigui, invertir en ampliar la xarxa de distribució i també fer tot un mallat de la xarxa en determinats punts, nodos d'interconnexió, per evitar que es produeixen aquestes interrupcions de subministre i en cas que es produeixen se puguen alimentar per una altra banda.
5: Des del sector empresarial s'han mostrat preocupats per aquests talls de subministrament. El president de PIMEF, Alfonso Rojo, s'ha mostrat satisfet perquè aquest problema no sigui de grans infraestructures i ha reconegut també que algunes empreses no tenen ben dimensionades les seves instal·lacions elèctriques, el que provoca que els consums siguin més elevats i contribueixi a la saturació de la xarxa. Per aquest motiu, Rojo ha anunciat una campanya d'autodiagnòstic entre els socis de la PIMEF per a conèixer els consums reals.
7: Tratados una potència i estan consumiendo muy por encima de ello, ¿no? Entonces, pues eso conlleva muchas veces, como he dicho antes, muchos pequeños consumos de más hacen pues que llegue a consumos altos para los que la red quizás no está bien dimensionada.
5: El Consell confia en que aquestes millores siguin ja efectives per la pròxima temporada turística i que el pròxim estiu no es tornin a viure talls de subministrament.
1: Canviant de tema, les treballadores de les escoletes 03 continuen endavant amb la vaga prevista per al pròxim 6 d'octubre.
8: Consideren insuficient el decret per equiparar les condicions salarials de la pública i la concertada i insisteixen en la necessitat d'un conveni autonòmic. A Llora Baixa, un centenar de treballadores es varen concentrar davant cort. Després de fer una nova assemblea de treballadores, s'han donat el vistiplau a continuar amb totes les mobilitzacions previstes. La propera, dia 18 de setembre, amb un tancament dels centres d'educació infantil pel que esperen comptar amb el suport de les famílies. Catalina Port és portaveu de l'Estei.
9: La conselleria, que l'únic que vol fer és donar-nos aquest complement per aquella mos perquè no anem en aquesta vaga, però bé, nosaltres volem que se faci una mesa 0-3 i puguem arribar als acords que estan demanant.
1: Que, per cert, parlant de denúncies, UGT denuncia Cort i a la concessionària de Sonreus, a Tissa, per transportar animals.

0: animals vius i morts plegats. Sol·licita l'obertura d'un expedient sancionador per vulnerar els drets de vigilància i control i per infringir la normativa de benestar animal.
1: A la demanda del sindicat s'aporten proves gràfiques i documentals de, diuen, greus irregularitat d'higiene i de bioseguretat en el servei. Asseguren que dur junts a un mateix vehicle animals vius i morts sotmet els animals a un sofriment incomplet la legislació de sanitat i benestar animal. Assenyalen a Cor com a principal culpables de tal gestió. Joan José Toledo del TESO és el responsable del sector servei d'UGT.
2: Escalonadamente iremos dando traslados de denuncias de este tipo siempre y cuando no se solucionen los problemas que ya se trasladaron con la huelga y que aún están pendientes de solucionar, y que creemos que el diálogo es la parte fundamental y la única que podría dar fin a este conflicto, dando un poco de respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores, tanto en materia de protección como en materia salarial.
0: Obrim la crònica de successos. 11 persones han estat detingudes en una operació conjunta a Menorca entre Guàrdia Civil, Policia Nacional i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, que ha permès la desarticulació d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues.
3: El dispositiu ha permès la incautació de 6 kg de cocaïna de gran puresa, vehicles adaptats amb sistemes hidràulics, uns 9.000 euros en efectiu i diversos estris. Han estat escorcollats simultàniament immobles a Ciutadella, on va ser detingut el cap de la trama, a més de Maó, Es Castell i també el municipi valencià de Carcaixent.
0: Un turista de 87 anys roman hospitalitzat en estat molt greu després que els socorristes de la platja de la Romana a Peguera l'hagin tret de l'aigua amb símptomes d'ofegament.
3: Fou a les 3 del migdia d'aquest dijous quan els socorristes de la platja el rescataren en parada cardiorrespiratòria. En arribar als serveis d'emergències sanitàries l'estabilitzaren i el traslladaren en estat molt greu a la Policlínica Miramar de Palma.
0: I un turista de 87 anys i el partit ecoanimalista Progrés en Verd ha presentat davant la Fiscalia una denúncia contra la conducta d'alguns conductors de galeres de cavalls a Palma durant els mesos d'agost i setembre. Demanen que s'investigui si els enfrontaments i agressions a la via pública són constitutives d'alguna infracció penal i demanen a l'Ajuntament que actuï. Temps ara per la informació esportiva. Alejandro Mendoza, bon dia.
4: Bon dia. El Mallorca s'enfronta diumenge a Somoix al Sabadell, un dels equips en revelació d'aquest començament de temporada recent ascendit, perquè encara no ha perdut cap partit. Toni Lató es dubta per el partit. La seva entrada a la convocatòria dependrà de com es trobi demà, mentre que Arnau Puigmal i Alberto Moreno estaran en principi disponibles per jugar diumenge. Escolta'm el tècnic mallorquinista Luis García.
5: Y la verdad que muy bien, nos ha venido muy bien el tener esta semana para poder corregir cosas, para poder potenciar cosas que hacemos bien, y creo que llegamos, como siempre cuando juegas en casa y con los tuyos, pues muy ilusionados, con mucha energía, con muchas ganas de hacer un muy buen partido que vamos a necesitar para ojalá poder regalarle a nuestra gente otros 3 puntos y seguir mirando hacia adelante.
4: Tot mentre el club assoleix una xifra rècord de socis a la segona divisió, 20.686, superen més de 7.000, el seu anterior millor registre en aquesta categoria. I parlem també de ciclisme, ja que està ja en marxa la 19a etapa a la Vuelta Ciclista a Espanya, amb Enric Mas defensant el lideratge amb 1 minut i 37 segons d'avantatge. Ahir l'artenenc va fer una passa importantíssima per guanyar la competició en la contrarrellotge. Només va perdre 33 segons amb en Roglic. L'eslové era el rival més perillós en una prova en què Mas podia perdre la primera posició, però no va ser així, i el ciclista mallorquí continua vestint el mallot vermell.
6: Hem d'estar concentrats fins al darrer dia, que eren dos super, super, super importants, duríssim, jo te diria que són dels més durs durant totes les voltes, així que a poc i bona lletra. Estem contents, encara així he perdut 30 i pico segons amb ell, vull dir que bueno, a poc i bueno, 2 dies.
4: En bàsquet, la selecció espanyola d'Alba Torrens i Elena Puey jugarà a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia per 66-89. Serà demà i s'enfrontaran als Estats Units, la gran clara favorita del torneig. En la victòria d'ahir, la capitana Alba Torrens va anotar 6 punts i Puello en va fer 2. Escoltam la Vinícius Lemera.
7: Ahora mismo, por supuesto que estamos felices por estar en semifinales, ¿no? Desde dentro sabemos lo difícil que es conseguirlo. Y también un poco con la mente puesta ya, ¿no?, en lo que está por venir. Es un partido de semifinales, nos vamos a preparar lo mejor que podamos para salir a ganar el partido.
4: I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal debut avui a la Lliga. Visitarà la pista del CatGas Energia Santa Coloma amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria del curs. Serà el primer partit després de caure el cap de setmana passat a les semifinals de la Supercopa d'Espanya contra el Pozo Murcia. I acabam en trot, perquè tot és a punt a l'hipòdrom de Son Pardo per collir avui vespre el Gran Premi de Trot Diada de Mallorca, que es pot dir és el president de l'Institut Hípic de Mallorca.
8: Allà on participen els millors nacionals, que són cavalls nascuts aquí a Mallorca, a les Illes Balears, i que disputaran aquesta carrera amb una dotació de 15.000 euros repartint-se els set primers.
4: La vetllada començarà avui a les 8:30. Com a novetat, enguany s'incorpora la final Club Dames del Trot i el quart memorial Maria Garcias.
0: I avui a la cultura parlem de Forastera.
9: Catalina!
10: M'agastaràs el nom.
0: Als cinemes, el primer llargmetratge de Lucía Alanyà, Forastera.
3: Un drama íntim enregistrat a Mallorca. L'illa no és només el decorat, sinó un personatge més d'aquesta història. La trama ens submergeix en el dol de Catalina, interpretada per Zoe Stein, una jove que passa les vacances a Mallorca i que, per superar la mort de la seva padrina, comença a habitar el seu espai i a vestir la seva roba, acompanyada en el repartiment pel reconegut Lluís Omar. Una pel·lícula que ja varen poder gaudir a l'Atlàntida Film Festival.
11: Llamó a decirme que lo sentía, pero se iba. Me fue sincera.
0: I tot enllestit al Parc de la Mar de Palma per al concert d'avui vespre del raper Relsby.
3: Una actuació gratuïta per a la qual s'ha instal·lat un escenari de més de 16 metres d'alçada i més de 300 metres quadrats de pantalles. El concert començarà a les 9:30 i s'espera un aforament d'entre 50.000 i 60.000 persones. S'han programat serveis especials de tren i metro i també s'han modificat la circulació pels principals accessos a la zona. Un concert que ofereix com a agraïment perquè demà dissabte el cantant serà nomenat fill predilecte de Mallorca durant els actes de la Diada.

0: Tras 6 años de ausencia, llegó incluso a anunciar su retirada por problemas de salud, vuelve Céline Dion y la capital francesa se ha volcado con ella hasta el punto de celebrar hoy, a esta hora, víspera de su primer concierto, un karaoke multitudinario en el centro de la ciudad.
1: Claro, un evento que no ha querido perderse nuestro corresponsal Antonio Delgado. París, buenas tardes, ¿vas a cantar?
2: Buenas tardes, no sé si voy a llegar. Esto es como suena fácilmente 3.000, 4.000 personas cantando All By Myself de Céline Dion aquí en París. Bueno, nos ha pillado justo en la parte de los coros.
0: Pues ahí es cuando entras tú, Antonio.
1: Venga, canta.
2: Era mi momento. Hay muchísima expectación aquí, la verdad es que hay gente... Mira, All By Myself.
1: Vamos.
2: Algún gallo ahí también. Muchísimos fans aquí de Céline Dion, gente con entrada para el concierto de mañana, gente sin entrada. Esto es lo que nos contaban algunos de esos incondicionales de la cantante de Quebec.
3: La encuentro increíble. Me parece que es muy fuerte, con mucho, ¿cómo se dice? ¿Valor? Coraje.
2: Lea, la última que nos hablaba, decía que no ha podido conseguir entrada y que se tiene que consolar con este espectáculo de hoy, el karaoke multitudinario que ha montado el Ayuntamiento de París y donde hay opción a quienes mejores canten a Céline Dion esta noche, tienen opción de ganar una entrada para uno de los 16 conciertos. Muchísima expectación aquí en la capital francesa con el regreso de la diva canadiense.
1: Pues venga, vete a cantar que estás a tiempo de ganarte una entrada, Antonio Delgado. Gracias.
0: Adiós, Antonio.
1: Bueno, a ver, Burgos, como no podemos ir a París, otras cosas que estén pasando por aquí más cerca.
0: Pues mira, en Matadero, en Madrid, se está celebrando la tercera edición del Festival Literario y Editorial Independiente Back to the Book. Ha empezado hoy hasta el domingo y estos días pasarán por allí Marta Sanz, Julieta Venegas, Lucía Soya Sobral, Paco Roca, que ha estado hoy en El Ojo Crítico. Con nosotros también han hablado sus organizadores porque hemos hecho el programa desde allí, desde Matadero, Madrid, Back to the Book. Vamos a escuchar a Alfonso Zuriaga, que nos habla así del reto para las pequeñas editoriales de hacerse un hueco en el mercado.
4: Pues es complicado, pero hay que intentar con mucho ahínco llamar la atención y saber que si sumamos pequeñas comunidades de editores y lectores buenos, que tienen un valor, esas sumadas llaman más la atención. Y es un poco el objetivo de Back to the Book, que cada año tiene más editoriales, cada vez menos pequeñas, pero que arrastran comunidades y aquí se juntan.
1: Y siendo viernes, cine también, Elena.
0: Sí, se renueva la cartelera, El Nido, participada por Radio Televisión Española, la segunda parte de Prácticamente Magia, 30 años después, con Sandra Bullock y Nicole Kidman, y un título esperadísimo por muchos.
5: Oasis.
0: El documental de Oasis, Don't Look Back in Anger, cuyo estreno en España coincide con el anuncio de un anuncio. Anoche, en el cielo de Manchester, se podía leer 4 de la tarde, hora británica, 14 de septiembre, Oasis. O sea, el lunes sabremos qué pasa y si vienen a Barcelona, que es el rumor.
1: Bueno, pues hay una persona que es mi hermana, Vanessa Hermoso, que está ya fibrilando. Elena Burgos, gracias.
0: Adiós.
1: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
6: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
7: Bon vespre a tots. Com estàveu? Falten 10 minuts per les 8. El govern balear està disposat a analitzar restriccions a la compra de segons habitatges a no residents si finalment Europa ho permet. La nova llei d'habitatge assequible que ha presentat la Comissió Europea s'obri a estudiar aquest tipus de prohibicions que ara mateix no són compatibles amb la legislació comunitària. Amb aquesta notícia, encetam les notícies vespre d'aquest divendres 11 de setembre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Amador Bausà. Tot d'una ampliem aquesta i altres notícies, però abans anem a conèixer la previsió del temps per demà. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon vespre.
8: Demà dissabte a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 28 graus a Maó i a Formentera. serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, a la illa de Mallorca es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Temperatures mínimes de 22 graus a Formentera, 19 a Maó i 18 graus a Palma. Bufarà vent fluix amb brises. És una informació d'AEMET.
7: Gràcies, Noelia. I també volem saber com se circula a hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Daniel Femenías, molt bon vespre.
5: Hola, bon vespre. Pues en aquest moment trobem tràfic fluid a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim tràfic lent i aturades intermitents, a M20, via cintura en sentit aeroport, des de l'altura del polígon del Sant Valentí fins a la sortida d'Inca. Això és tot per ara. Bon vespre.
7: El govern balear ha estat disposat a analitzar restriccions a la compra de segons habitatges a no residents si finalment Europa ho permet. Ens atàvem amb aquesta notícia i és que la nova llei d'habitatge assequible que ha presentat la Comissió Europea s'obri a estudiar aquest tipus de prohibicions que ara mateix no són compatibles amb la legislació comunitària. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha remarcat que si finalment és factible restringir la compra-venda, el govern estudiarà les possibles mesures i les aplicarà sense cap filtre ideològic.
9: Qualsevol mesura en matèria de facilitar accés a l'habitatge a la gent d'aquí que ens pugui permetre que sigui eficient i ens pugui permetre una millora, que ningú tingui cap dubte, l'aplicarem.
7: I continuem amb més qüestions, perquè 48 hores després de la tempesta encara queden abonats sense llum a la zona de la Serra de Tramuntana. Se situen principalment a zones de difícil accés de Banyalbufar i Esporles. El nucli urbà de Banyalbufar recuperava el llum prop de la mitjanit després de 30 hores sense corrent i gràcies a la instal·lació de grups electrògens. L'Ajuntament encara no ha fet una valoració dels danys, però assegura que són quantiosos i demanarà que el municipi sigui declarat com a zona catastròfica. Francesca Iuculano és regidora de Medi Ambient.
10: Lo estamos intentando ahora de forma oficial a través de Badlia. En 2020 ya patimos un cap de fibló, un esclafit, y se hizo la petición y no se aceptó. Por lo tanto, lo intentaremos y esperemos que se tenga en cuenta, que además nos ha vuelto a afectar en tiempos así relativamente cortos.
7: I amb més coses, Felanit ja ha fet aquest migdia un minut de silenci en record de Bàrbara, la veïnada d'uns 65 anys que va morir dimecres passat presumptament ofegada durant la forta tromba d'aigua que va afectar el municipi. L'acte s'ha celebrat davant l'Ajuntament i hi han assistit familiars, amics i representants municipals. La batlessa, Catalina Soler, ha lamentat els fets i ha mostrat el seu agraïment al poble de Felanit.
11: M'hagués agradat més no haver de fer aquest tipus d'actes, però ja és el darrer acte, que havíem parlat amb la família, i per tant, agrair moltíssim al poble de Felanit la seva solidaritat i les seves mostres de condol que hi ha per tota aquesta família i que hi ha per aquest fet desgraciats que van succeir.
7: I seguim amb més qüestions, perquè el govern mostra la seva total confiança en la gestió de la gerent de Son Espases, Cristina Granados, tot i el degoteig de dimissions entre els alts càrrecs de l'equip directiu de l'hospital. En el darrer any i mig, una dotzena se n'han anat. La darrera, la directora d'infermeria, Núria Vallès, que ahir presentava la seva dimissió per motius personals. El portaveu del govern és Antoni Costa.
12: Sí, tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General del Salud y del Gobierno de las Islas Baleares. Poner en duda la gestión que la gerente de Son Espases ha hecho en el hospital, yo creo, al menos el Gobierno no lo va a hacer. Va a hacer todo lo contrario, reconocer una gestión francamente buena en Son Espases.
7: El PSOE també ha parlat de la gerent de Son Espases, però per exigir-ne la seva dimissió. Entén que no pot seguir en el càrrec perquè l'allau de renúncies que s'han produït des de la seva arribada està afectant tant el personal com els usuaris de l'hospital. Rosario Sánchez, candidata socialista a les eleccions autonòmiques.
13: Lo que està passant avui a la Conselleria de Salut, a la gerent de Son Espases i amb aquest desgavell absolut de tot l'equip directiu que està jugant amb la salut de tots els que vivim a les Illes Balears. I des d'aquí exigim ja d'una vegada la dimissió de la gerent de Son Espases, que se posi fil a l'agulla.
7: I seguim amb el PSOE perquè el partit ha concretat avui la seva proposta de reducció d'entrada de vehicles a Menorca. Vol que l'estiu que ve entrin a l'illa un 15% manco de cotxes que aquest estiu. Els socialistes estenen la mà al Partit Popular per pactar aquesta xifra. Amb la llei de reserva de biosfera al Parlament pendent de la seva modificació, una de les passes que ha de fer el Consell precisament era concretar la limitació d'entrada de vehicles a l'illa i és decidir on posa el límit. En aquest sentit, el PSOE avui s'ha avançat i ha posat sobre la taula la seva proposta, un 15% manco de vehicles per al proper estiu. Aquesta limitació afectaria a cotxes de lloguer, de no residents i de propietaris de segones residències. Pepe Mercadal és el secretari general del PSOE dels menorquins.
14: Ells xerraven d'una contenció d'entrada de vehicles. Nosaltres creiem que la limitació d'entrada de vehicles ha de ser per reduir, no per contenir. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
7: Més qüestions. Avui hem conegut els detalls del projecte guanyador per rehabilitar l'edifici de Gesa i la façana marítima, volíem dir, de la mà dels autors, els arquitectes de l'estudi Cruz i Ortiz Arquitectos. El gabinet ha firmat algunes de les intervencions tan emblemàtiques com l'estadi de l'Atlètic de Madrid o el Museu d'Art de Xangai. Davant les queixes veïnals i d'alguns professionals sobre la manca d'arbrat del projecte, l'arquitecte Antonio Cruz explica que han incrementat les zones verdes previstes inicialment a les bases del concurs soterrant part de les edificacions.
15: Estos usos que estaban en esos dos edificios, nosotros los hemos llevado al nivel subterráneo. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado. Ahora, si hay vecinos que no sé por qué razón han entendido que las zonas verdes se reducen, yo les rogaría que miren el proyecto.
7: I les treballadores de les escoletes 03 continuen endavant amb la vaga prevista per al pròxim 6 d'octubre. Consideren insuficient el decret per equiparar les condicions salarials de la pública i la concertada i insisteixen en la necessitat d'un conveni autonòmic. Ahir, hora baixa, un centenar de treballadores es varen concentrar davant Cort. Després de fer una nova assemblea de treballadores, han donat el vistiplau a continuar amb totes les mobilitzacions previstes i la propera serà dia de 8 de setembre amb un tancament dels centres d'educació infantil pel que esperen comptar amb el suport de les famílies. Catalina Pont és portaveu de l'Estell.
16: La conselleria, que l'únic que vol fer és donar-nos aquest complement perquè hi ha molts perquè no anem en aquesta vaga, però bueno, nosaltres volem que se faci una mesa 0-3 i puguem arribar a els acords que estan demanant.
7: I parlant d'esports i en concret de ciclisme, perquè ha conclòs l'etapa número 9 de la Vuelta. Enric Mas continua líder a la classificació general, manté 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovà Primoz Roglic i la victòria parcial ha estat per l'irlandès Eddie Dunbar, que ha superat Buitrago en els metres finals. Enric Mas es mostra prudent.
17: Es verdad que está cerca, pero a la vez lejos. Queda una etapa muy dura, muy larga y tenemos que ser conscientes de que puede pasar de todo.
7: I avui a la cultura parlam d'Arrels B.
18: Llamó a decirme que lo sentía, pero se iba.
7: Tot engestit al Parc de la Mà de Palma per al concert d'avui vespre a les 9:30 d'Arrels B, una actuació gratuïta per a la qual s'ha instal·lat un escenari de més de 16 metres d'alçada i més de 300 metres quadrats de pantalles. El concert començarà, com dèiem, a les 9:30 i s'espera un aforament d'entre 50.000 i 60.000 persones. S'han programat serveis especials de tren i metro i també s'han modificat la circulació pels principals accessos a la zona. Un concert que ofereix com a agraïment perquè demà dissabte el cantant serà anomenat fill predilecte de Mallorca durant els actes de la Diada. Això és tot per avui. Tornarem amb més informació local. Demà de matí ens veiem aquí a Ràdio Nacional d'Espanya.
19: Són les 8, les 7 en Canàries.
20: 24 hores. Ràdio Nacional d'Espanya. Lara Hermoso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.